0: Encantat.
1: I per parlar i perquè els nostres oients coneguen una mica més, si és que encara no el coneixen a este autor, podem contar que és de ben propet d'ací de la nostra terreta de Cocentaina, Alacant. És llicenciat en dret i actualment està compaginant aquesta faceta d'artista que ens deia ell, d'escriptor, encara amb aquestes coletejades, podríem dir, de l'advocat, o dus encara les dues facetes a terme, però tal volta la literatura acaba atrapant-te del tot. Això ara ens contaràs. Francisco ha sigut l'autor de novel·les com Les obres oscures, que va ser un èxit en la narrativa èpica, i també d'altres obres posteriors com La llama de la sabiduría, La tierra maldita, El juicio del agua o La heredera del mar. I avui presenta, com contem, La llotja de la seda. I sí que és un plaer tindre't així avui, Juan Francisco, en els estudis de Radio Castelló.
0: Pues per a mi també, i també vos he de dir, estem així a Castelló. La llotja és un símbol d'una prosperitat de tota una generació, de tot un món, però no sols de València capital, és dir, al final tota aquesta prosperitat, per exemple, de Castelló també, és dir, així es produïa llana, es produïa... La llonja realment era una llonja de mercaders, on es mercadejava en tot tipus de materials, i també Castelló jo crec que va participar, i per tant, bueno, doncs d'alguna manera...
1: Ens pertany un poc, no?
0: És un símbol que ens engloba al que era aquell regne de València, doncs que ara és la nostra terra, i podem contar coses interessants i segur que a la gent de Castelló li interessarà.
1: Clar, qui no es para en la llotja de la seda quan visita València, o comentàvem ades, cada volta descobreixes una cosa nova, és un edifici preciós, però a mi m'interessa aquest moment del que tu parles en esta novel·la, en aquest moment de construcció en el que la intenció és construir o per a aquesta prosperitat, no? Però no cau bé del tot en la societat, estan ahí aquesta polèmica que sempre tenim al carrer. Què és el que anem a descobrir en la llotja de la seda?
0: Mireu, el primer que anem a trobar és una història de dos protagonistes, en el fons una història d'amor, i la lluita per mantindre aquest amor i mantindre aquesta relació, enfrontant-se a tot tipus de dificultats, a tot tipus de poders, mentre pedra a pedra va construint-se un edifici que enlluernarà el món. És a dir, estem en un moment de canvi en el qual l'antic règim sagrat, l'ordre sagrat, este medieval, dels nobles, naixies noble i mories noble...
1: Ese feudo, no?
0: Saps? Tot això va trencant-se, no? I estem en un moment en el que una persona del poble normal, és a dir, inclús hasta un siervo, amb talent, molt d'esforç i un poc de sort, podia arribar a aconseguir coses que els seus avis ni podien ni siquiera imaginar, no? I és aquest moment de canvi, i evidentment els nobles...
1: No els interessa, no?
0: Els pareix bé, perquè ells encara viuen de glòries passades, ells sempre han estat per damunt, i ara veuen que hi ha una altra classe social, els ciutadans, els burgesos, que estan pujant i cada volta tenen més poder, més influència, i ells volen representar tot aquest canvi en un edifici. Però un edifici que no té que ser sol és un lloc per a fer mercaderies, per a comprar i vendre, té que ser un símbol. I ahí és on ve el misteri d'esta llonja. Esta novel·la mescla la història dels personatges en un misteri constructiu que, si vols, ara parlaré.
1: Clar, a mi m'interessa el tema d'aquest misteri, d'aquest secret, es parla de fins i tot d'assassinat a la novel·la. Què és el que passa ahí?
0: Bueno, en la novel·la passen moltes coses perquè, evidentment, aquest xoque de trens entre... els antics nobles, aquestes famílies benestants, en el seu estatus, no estan dispostes a que la nova classe, els mercaders, construïsquen un símbol que representa tot aquest canvi i a ells, no? Però el més sorprenent és, sobretot, l'edifici, no? L'edifici, com està concebit... I és quan entrem un poc en tota aquesta simbologia, és a dir, penseu, per exemple, i entrem un poc en matèria, és a dir... Estem a la plaça del Mercat de València.
1: Va? Correcte.
0: Tenim davant la llonja, que bonica, la ven com a turistes, es fixen, ai, quin edifici més bonic. Però fixeu-vos en la porta. La porta està plena de símbols, però són imatges grotesques, reptils, acròbates, inclús escenes sexuals, però fetes així, no sé, d'alguna manera, que crea un poc de desassó, així, un poc d'intranquil·litat. En canvi, la de d'enfront, la que dona l'est, on ix el sol, on vamos... És l'amaneixer, la pedra s'il·lumina quan naix el dia, i això és tota de mudra, de
1: canvia,
0: de,
1: no?
0: D'edra, és tota una enrama harmònica.
1: Preciós, per cert.
0: És molta harmonia, entonces, en un lloc quasi malson, en l'altra harmonia. On estem quan estem, quan entrem dins? Qui vulgui saber-ho, eixe llibre té un missatge, no? Qui vulgui saber-ho, ahí tenim la novel·la La llotja de la seda, però sobretot important això, entendre que això va molt més enllà de simple d'un edifici per a comerciar.
1: Clar, però un edifici que al cap i a la fi, Juan Francisco, en la novel·la es converteix en un personatge perquè tot gira al voltant d'aquest edifici, que jo crec que és una de les coses més xules d'esta història, que l'edifici en si és el personatge principal.
0: Clar, l'edifici en si, de fet, els dos protagonistes, ell és Joan Ibarra, és un dels dos constructors, el més conegut sempre és Pere Compte, que és el gran constructor
1: correcte
0: valencià, però Joan Ibarra estava amb ell i el consell diu que els dos han de treballar i els dos han de ser uno igual que l'altre i l'altre com l'altre. És dir, ho diuen un valencià molt bonic, però que estan en pla d'igualtat. Qui era aquest Joan Ibarra, que és un total desconegut, i, sin embargo, el Consell de la Ciutat li dona el poder per a dirigir l'obra al mateix nivell que Pere Compte. Ja de per si, això ens desperta la curiositat. I després tenim a Francesca de Terrera, que és una dona que ve de sanadores i curanderes, d'un lloc molt xocoter de València, és a dir, és filla, neta. Ella representa aquest saber ancestral d'aquella època, la gent que sanava, és que podien anar al metge, al galeno, però molta gent...
1: Els curanders, no?
0: Els remers populars, d'herbes, de tal, és a dir, tot això ho conserva ella. De fet, tots els rituals, totes les fórmules, tot el que fa en la novel·la està tot documentat, no? Entonces, l'equilibri d'ells dos és el que ens porta a viure la història dels dos mentre va construint-se la llonja. La llonja representa d'alguna manera el dia a dia d'estos personatges i de molts altres, no?, que van viure en aquella època.
1: Quant de temps va costar construir-la?
0: La van fer en 15 anys. De fet, ho posa, està construïda en 15 anys, però va estar més de 13 anys immobilitzada. Ahí és un dels interrogants, perquè en 1469 es decidís construir-la. A més, el Consell ho diu clarament, volen algo impactant, és a dir, no volen qualsevol cosa, volen algo fort, però està parat durant molts, més d'una dècada. Ahir ja entrem en els problemes que va sofrir eixa llonja mentre es construïa. La llonja està plena de xocotetes històries, és a dir, lluites de poder dels nobles, un cas de corrupció espectacular, amb maquillatge comptable, factures inflades, tràfic d'influències... És a dir, com si estiguem un dia...
1: Sempre hi ha temes que estan connectats, dona igual que estiguem fa no sé quants segles darrere, 10 segles darrere, 8, com ara.
0: Saps què passa? Que un cas de corrupció el podem entendre, és a dir, en totes les èpoques ha hagut, però veure el modus operandi i veure que han passat 500 anys i el modus operandi d'ara és exactament el mateix, és a dir, qui corromp fa els mateixos
1: moviments,
0: processos,
1: no?
0: Moviments comptables, dius, això què és, no? Tot això està comptat, però això jo sempre destaque molt la relació dels dos protagonistes, perquè jo vull que la gent entenga que el que va trobar en el llibre és una novel·la, no? En les emocions que porta una novel·la d'amor, en este cas de misteri, d'aventures, de relacions, però va més allà, anem recorrent dia a dia o any a any, anem recorrent com va construint-se els conflictes socials, eixa València del segle d'or, és a dir, amb Sor Isabel de Villena escrivint el Vita Christi, els poemes d'Ausias March que ja corrien per allí. És a dir, també volem conèixer i fer un viatge
1: com era,
0: en el
1: no?,
0: temps.
1: Com era, no?, societat. Claro. Que meravella. En quin moment, dius tu, Juan Francisco, jo vaig escriure sobre la història de la Llotja de la Seda, per què te crida tant l'atenció aquest edifici?
0: Mira, jo havia escrit una novel·la, en 2015 es va publicar, també en Grijalbo, La llama de la sabiduría, ambientada a València. Aquella era del món de les dones i de la medicina, d'un hospital... Però en un moment donat, documentant-me, em trobo amb la llonja i des del primer moment jo note que hi ha una història. Perquè
1: crida,
0: és que és un
1: no?
0: edifici que va costar molt, que no sé, és dir, a més que és tan impactant aquestes figures que tu dius. Sempre que vaig descobrir alguna cosa...
1: Jo vaig descobrir una curiositat ahir.
0: Sí?
1: Una volta mirant i hi ha com un caganer.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, jo no ho sabia, i fixa't, i al final el vaig veure. Doncs
0: pues mira, baix en la porta oest, el capitell que n'hi ha,
1: sí?
0: Baix de la Mare de Déu, tu fixa't i veuràs. Hi ha tres figures d'aspecte femení, nues, perseguint-se en graneres. És a dir, que fan tres figures corrent una darrere l'altra perseguint-se en graneres. A quina escena... medieval
1: recorda,
0: té boca,
1: no?
0: Això, no? És un poc aquelarre.
1: Les bruixes.
0: Què fa allí baix de la Mare de Déu? Què significa? Pues bueno, Ahí.
1: A la Llotja de la Seda, que per ser, per a que no se ens oblide, Juan Francisco, esta vesprada, a les 6:30, a la llibreria Argot,
0: a les 7,
1: podràs trobar-te amb tots els lectors.
0: Ai, a mi m'encantaria que la gent que li interessa la novel·la històrica, és una història universal, és a dir, no és, ja ho he dit antes, no sol esperes valencians, crec que té els ingredients, això és que ens agrada trobar en les novel·les, i m'encantaria trobar-me amb els lectors de Castelló, perquè no he presentat mai així en Castelló, és la primera volta, i ho he demanat jo a l'editor. Jo vull anar a Castelló a contar coses de la Llotja de la Seda a la gent de Castelló. Tu em dones l'oportunitat, et dones les gràcies.
1: Clar que sí.
0: Però sobretot la trobada eixa amb els lectors que tant ens agrada, per lo menos a mi, la podem tindre esta esperant Argot a l'eixa de l'esperant.
1: Bueno, pues ahí estarem per escoltar a Juan Francisco Ferrandiz amb la seua Llotja de la Seda i per a començar a descobrir alguns dels secrets que es conten en esta novel·la que, per cert, la vas presentar a l'abril i ja dus 3 edicions, així que pinta molt bé.
0: Sí, està molt bé, estic content.
1: Mos alegre moltíssim perquè és fruit del bon treball, sobretot d'investigació i recerca que feu els autors, que això no es conta, però és el que té el pes gros d'una novel·la. Així que, Juan Francisco Ferrandiz, ha sigut un plaer vindre ací. Gràcies i molta sort amb aquesta història.
0: Pues moltíssimes gràcies, encantat, i espero tornar pronte en noves històries que
1: contar. Ojalá que així siga, Juan Francisco.